0: chiaro, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'utcita et les autres langues minorisadas seront intégrées à cet examen de spécialité à partir de 2028. Les lycéens qui font une spécialité en utcita pourront faire l'examen correspondant en aquella langue à partir de la session de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Le bachillerat français évoluera à partir de 2028 per tal de prendre mieux en compte les trajectes bilingues en langues dites régionales. Según Le Monde, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a annoncé que les lycéens qui auront suivi une spécialité en d'autres langues de l'État français pourront d'arrêter passer les épreuves correspondantes en aquella mateixa langue. Così funcionaran les esprovos. Concrètement, une escola que a estudiat una matèria de especialitat, com la matemàtics o l'història o geografia, prende les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'utcita, puirà passar l'esprovo en aquella lengua al moment de l'examen. Lo sujet demorarà identic a aquel pepa usat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà pas menys a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtics en bretó la podrà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Lo Gran Tural seguirà la mateixa logica. La partida que porto sur l'especialità concernido puirà essere presentato en la lengua causido. Fins ara, los escolars escolarizats din les filières bilingues devien passar los esprovos en francès, levat quand la lengua dicho regional constituisse e lo metteis sur l'especialità. Lo ministeri presento aquella reforma como una reconeixença des trajectes bilingues e asseguro que remet pas en causa la plaça central del francès dins le système éducatif. Jus preciu de mobilisacius creixentos. Aquella nova disposició arriba dins un context de mobilisació creixento en sosté a les llengues pròpies non oficials. Dempei la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diverses grups e associacius han denunciat l'espaci limitat ballat a aquelles llengues de l'examen del batxillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels lycéens bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquella pressió social o associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a xapau d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengues autòctones de l'Estat d'un l'Occità.